0: a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguem fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no
2: ahí
3: responde a los estímulos.
2: Es decir, el explicador nos va a decir que básicamente nos vamos a trobar cuando un jugador colapsa súbitamente, es decir, cau a terra súbitamente, si es que has que ha tingut ningún traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningú estímul quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: I ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasme poden ocorrer en una parada cardiorrespiratòria, Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us ho he avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilladors no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit. I així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant-nos pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig d'avisar ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important, i és una de les funcions més importants nostres, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus, no ja sols els traumatismes i totes les coses menors que està molt bé que ho fem, perquè a més ajuda molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, per almenys que algú li pugui contar on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació, i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
0: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
4: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
4: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
4: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu, perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
4: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
4: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
4: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells perquè des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donem consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia estiguem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que el codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ser problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Uh-huh. Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu... com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa el voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap, per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: Per el gest que està fent vostè és col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: resto de persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll sigui la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla, sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, als sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient lo més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll, pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisis o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot arribar a ocórrer, sí. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hem de intentar comprovar que realmente el pacient no ha tingut ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment.
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
8: Pepelu, ara canviant el xoc a la dreta per a Luis Rioja. Pot arribar Luis, ha arribat ahí Luis Rioja, trata de centrar Luis, la centrada, gol!
9: ¡Vamos!
8: ¡La cobra, la cobra, la cobra, la cobra, Dan Juma, gol! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de la cobra, Dan Juma! ¡Sí, señor, en el 14! ¡De la primera parsa avanza el Valencia en el RCD Stadium! ¡Qué buena la jugada ahí en el pase! ¡De Luis Rioja, arriba del Sevilla! ¡La colocata ahí al segundo pal y ahí estaba la cobra! ¡Dan Juma para marcar, para avanzar al Valencia en el marcador! ¡Ahí estaba, sí señor! ¡La centrada de Luis Rioja la coloca perfecta y ahí está ahora Dan Juma para rematar y avanzar al Valencia al marcador!
9: Pues va al córner, que va a votar el Valencia.
10: Vamos.
9: Es Urinic, el suizo, el que va a votar ese córner de Urinic. La pelota monta, el remate, gol, gol, gol, gol,
10: ¡vamos!
9: Gol, gol, gol, gol, gol. ¡Hugo Duro, gol! ¡Hugo Duro, gol! ¡Hugo Duro, gol! ¡El gol del Valencia para tornar! ¡Avanzarse al marcador! ¡El golechador Hugo Duro! ¡El que marca en el minuto 61 en ese córner de Urinic! ¡Ahí estaba Hugo Duro! ¡Para rematar de capa! ¡Dislaria baló para te marca Hugo Duro! ¡Avanza de nuevo al Valencia! ¡1-2!
11: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
12: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: ADN VCF.
8: Dan Juma, Dan Juma, Lucas Beltrán. Ahora Lucas Beltrán y Dan Juma. Se emporta la pelota Dan Juma. Dan Juma que centra al balón, gol, y gol, el Guajín, el Guajín, el Guajín, el Guajín, Diego López, gol, el gol del Valencia, el gol del empate, el gol de Diego López en el 57, la jugada es de Dan Juma, pero anda a izquierda, que ve la cobra con serenata, como ha centrado, y ahí estaba el Guajín, ahí estaba Diego López, para empatar el partido, en el 57, buscan la reacción Valencia Montilivi.
0: VCF Radio, el millor son en els gols del Valencia.
13: Bona vesprada, els parla Mestalla.
10: la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
13: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad, 25 euros para gastar en la entrada de un partido, prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. VCF Media, VCF Radio.

0: Soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
1: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
2: Bona vesprada! Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla en la radio oficial del club.
4: El emporta el de Polinyà, bon passei per a Gozzi. Gozzi per a Yarenchuk, a veure Yarenchuk. Entrava ahí també Yare, Gozzi, gol!
5: ¡Vamos!
4: ¡Bien! ¡Gol de Gozzi! ¡De Gozzi! ¡Y gol del Valencia! ¡El gol de Gozzi! quan passava un minut del temps afegit, en eixa jugada ahí entre Jarensu, que ha aparegut també ahí Jarek, el rechaz finalment que li ha quedat a Pablo González Gozi, i ahí ha buscat el tir ajustat al padre de la porteria de Logroñés. Marca el València, s'avança el marcador, encarrila esta eliminatòria, el debut en la Copa del Rei, Pablo González Gozi. Ojo el balón, pal, el balón para Javi Guerra, ojo el chapinete, Diego López, y gol.
5: Vamos,
4: el
5: bien.
4: Diego López, gol, gol de Diego López para rematar, para sentenciar sí. La eliminatoria en el minuto 87-0-2, Diego López.
6: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.
7: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
8: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ocho Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo Pénez i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi de la Comunitat Valenciana.
4: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
5: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
6: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a UVCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
7: UVCF Media. UVCF Ràdio.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Uno de los Athletic de Bilbao Valencia más célebres se produce poco después de la muerte de Franco. El Athletic destroza al Valencia con Mestre en el banquillo en la primera media hora. Mestre en el banquillo del Valencia. Ángel María Villar le marca un gol al Valencia, pero el resultado acabó siendo apretado. ¿Cuál? Te voy a repetir, José Francisco. Uno de los Athletic Valencia más célebres y más recordados se produce poco después de la muerte de Franco. El Athletic de Bilbao destroza al Valencia, que tenía a Mestre en el banquillo, en la primera media hora de partido. Ángel María Villar le marca un gol al Valencia, pero el resultado, acabó siendo apretado. ¿Cuál fue ese resultado? Y las cuatro opciones, José Francisco, son: opción A, 3-4. Opción B, 4-3. Opción C, 5-4. Opción D, 6-5. 3-4, es decir, victoria del Valencia. 4-3, 5-4 o 6-5, esas tres últimas, victoria del Athletic de Bilbao. Repito, 3-4, 4-3, 5-4, 6-5. La pregunta es obligada, José Francisco. ¿Te suena de algo este partido?
2: No me suena de mucho, ¿no? Por lo que dice la pregunta, se juega en Bilbao, ¿no?
1: Sí. Athletic Valencia, dice. Súbete el micro un poquito, que te escuchamos mejor.
2: En la primera parte destroza el Bilbao.
1: El Athletic destroza al Valencia en la primera media hora. Ángel María Villar le marca un gol al Valencia, pero el resultado acabó siendo apretado. 3-4, 4-3, 5-4 o 6-5.
2: Me voy a decidir por la opción C, 5-4.
1: Te decides por la C, 5-4.
2: Con dudas.
1: Con dudas. Quizás lo que más te encaje, te suene a lo lejos, ¿sí?
2: Sí.
1: Muy bien. Pues José Francisco Quiris, arriesgando un poco porque no lo tiene 100%, claro, va a marcar la C 5-4. Carlos, ¿tú crees saberla?
3: No.
1: Esto a ti te pilla muy, muy lejos.
3: Pues recién nacido, no sé si había nacido.
1: Bueno, pues vamos a ver lo que sucede. José Francisco Quiris, en su segunda pregunta, marca la opción C 5-4. Ese célebre y recordado por muchos, por los que lo vivieron, claro, Athletic de Bilbao Valencia, poco después de la muerte de Franco, terminó 5-4. Sí, José Francisco, sí señor, con un gol de Ángel María Villar al Valencia, que por cierto, os tengo que decir, que porque he estado repasando la estadística, que de los 8 o 9 goles que marcó Villar, 2 fueron al Valencia en su carrera.
2: Los poquitos que marcó, 2 al Valencia.
1: Lo cual es curioso.
4: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé, A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
6: VCF Ràdio, on millor són en els gols del València.
7: VCF Educa. ¿Qué es la valentía? Javier Hurtado, segundo entrenador del Cadete Fundación, nos habla de uno de los pilares de nuestra filosofía.
8: La valentía es uno de los 3 pilares de nuestra filosofía. Ser valiente es una decisión que se convierte en una forma de ser. Podemos ser golpeados por el fuego, el agua, el barro, pero nosotros no nos rendimos. Nos levantamos y seguimos luchando. Así se lo transmitimos a nuestros futbolistas. Tenemos la confianza para ser determinantes y dominadores en cualquier contexto. Y también la resiliencia para seguir fieles a nuestro estilo pese a la adversidad. Así somos y así competimos. Valencia es tierra de valientes.
9: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
10: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
11: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
12: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Municipal y després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
7: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
8: VCF Educa. ¿Qué es el sentiment? Vicente Roig, de los VCF Academy Programs, nos habla de uno de los valores principales de la Academia del Valencia.
9: Sentiment. Es eso que sientes por el Valencia Club de Fútbol que no sabes explicar. Es esa emoción de orgullo que nos identifica, que genera un nosotros que nos une y nos identifica con unos valores. Enciende nuestra pasión y nuestro esfuerzo para luchar, insistir, persistir y nunca desfallecer. ¡Amun Valencia!
10: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
11: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el camp de Mestalla.
12: Hola, soy Vicente Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.

0: I el baló que acaba en els peus d'Odisseas, que trau ja eixa pilota per al Sevilla. La pilota per a Mendy. Mendy, el francès del Sevilla, que trata de xuar, buscar el passe dins l'àrea i volia arribar, però no ha arribat. El francès, el davanter, Nil Mupai, i que ve defensar també aquest passe en llarg que l'havia col·locat a Mupai, ben tapat ahí i protegit per la defensa valencianista. Baló que trau Unai Núñez, llarga aquesta pilota, no arriba Lucas Beltrán. La pilota que se li escapa a Suazo, se li escapa el baló a Suazo, ells ja estan nerviosos, ells veuen, estan impotents també, perquè veuen que no poden retenir diferències, que no poden marcar, i això també està passant los factura, com ara li ha passat a Gabriel Suazo, al lateral esquerre xilè del Sevilla, i ahí estan els nostres, no sé si s'escolteu, sí. Esteu escoltant, no sé si s'escolteu de fons, aixos meses, i si és valencianista en Sagrada visitant, que ja està celebrant la victòria. Balo de Lucas Beltrán, buscant el passe i arrere, jugant el València, la pilota per a Xomer, se l'emporta Xomer, se'n va cap amunt, entra en terreny de xoc, el passe per a Jesús Vázquez, a veure Jesús que s'entra i provoca el córner, la toca bien. Carmona, provocant el córner, però que bé se n'ha anat ahí Xomer cap amunt, buscant i se passe el baló i provocant el córner que va ser favorable al València quan estem bien al 40 de la segona part, 85 de partit, estem tocant ja en la punta, desditge esta victòria, este 0-2 per a col·locar-nos en 35 punts en la taula de la classificació.
1: Muy buen partido del equipo.
0: Sí, señor, per a refernos de lo que va a ser la derrota en Oviedo. No ni a res millor que guanyar, i el València està guanyant així en el Sánchez Pizjuán, en un camp complicat, difícil, però així està saltant-lo ja, com va córrer fa dos temporades. L'any passat no poguérem empatar, però fa dos temporades també guanyarem així, 1-2, pues avui estem guanyant 0-2 així en el Sánchez Pizjuán. Vinga, n'hi ha que aguantar, va, n'hi ha que aguantar este tram final de partit, 86-41, juga el Sevilla, baló de Carmona, arrere buscant a Castrín, Castrín i la pilota per aquí, que Salas, ara per a Mendy, el francès que obri per a Suazo, Suazo és de la banda esquerra, allà va ajudar Luis Rioja, la pilota que li queda a Oso, que s'entra dins l'àrea, però hi està Dimitrievski, ahí està Dimitrievski, per a fer-se amb el baló, per a dir així soc la major, esta pilota no se m'escapa i és nostra, i esta victòria tampoc se li pot escapar al València. La pilota amunt, buscant a terreny de xoc ahí del Sevilla, ara baló per a Lucas Beltrán, Luis Rioja i Javi Guerra, el baló que vol recuperar el València. Ahí está Guido Rodríguez, buscant el passe, Jesús Vázquez, la pilota ahí, para que se la emporte, ve Sadi Kumar, que juga ahí buscant, y se való, pero Unai Núñez, més a la dreta de Luis Rioja, la tocaba Sadik, le autoría a tornar Unai Núñez a Luis Rioja, y recupera Neche el baló, pero a Sevilla. Entra Oso per l'esquerra, Oso que s'entra, però ahí està Xomert, ve Xomert per a allunyar ixa pilota de la seva àrea. El baló amunt, Guido que la toca de cap, la vol recuperar el Sevilla, Gudel, el baló per a Mendy buscant a Suazo ara per a Oso, que vol entrar el canterà de ixa banda esquerra, busca la central, el baló amunt, el remat, se'n va fora. Pues va entrar Pepelu, va entrar Pepelu, s'altre canvi. El que va a hacer Carlos Corberán, va a entrar Pepelu al terreno de choc en este tram final de partido, en este minuto 88-43, 0-2, guañante el Valencia, así en el Ramón Sánchez Pizjuán, asaltan de nuevo este estadio, una victoria para la tranquilidad, una victoria para colocarse en 35 puntos, para anarse en el Parolla 10 más tranquilos. Y agarran forces, refense de lo que va a ser la derrota en Oviedo y Fentum.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afectant

0: a abrir esta circunstancia. Lo primero que tienen que saber es que la mayoría de cuadros a los que denominen refredats están asociados a mecanismes, a microorganismes de tipo virus que están en el ambiente y que también están algunos en la flora nuestra habitual y que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
0: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Bueno, anem per tant amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
2: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
0: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
3: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
0: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i se'ns ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem a la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
2: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
0: Esta es la pregunta del millón, perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament el paracetamol o el ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori en funció de lo que tinguem a la vista. Després medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia, els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys, i després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins de del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronja al dia i no te refredes.
0: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si ferem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
2: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
0: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vao, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el costipat està ahí.
0: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent, i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona, que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat, i bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
4: Hola, soy Elena, soy de todos nuestros partidos en la radio oficial del València.
5: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu així.
6: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol!
5: T'informem cada dia amb rigor.
7: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
5: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
5: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
5: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
5: Ni de la academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
5: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera, 107.9. A la Costera, Canal San Radio, 107.4 y Josa FM, 107.2. Safor Radio, 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.

0: el millor de VCF Media.
1: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: Está bonito el estadio, ¿eh?
1: ¿Creéis que cambiará con los años?
2: Yo creo que las tracas con los goles se quedarán para siempre, ¿no?
3: Seguro que el estadio se hace más y más grande.
2: Yo os digo que esto se convertirá en un partido cada dos días.
4: Fútbol y más fútbol.
1: Anda, calla. Eso ya no será fútbol, ¿no?
5: Como ahora el balaba de actor, se cree que todo es como en las películas.
1: ¿Y tú, mundo? ¿Qué piensas?
6: Señores, este campo cambiará. Porque es ley de vida. Pero hay algunas cosas que no cambiarán jamás. En sus gradas, nuestra gente seguirá dejándose la voz, latiendo por el escudo que llevamos en el pecho. Habrá noches en las que el grito del murciélago se escuchará por toda Europa. Representamos un sentimiento que ha de ser inmortal y que su templo será este estadio. Será pisado por los mejores jugadores de la historia, pero ninguno como los nuestros, que sabrán llevar el peso de la camiseta y sabrán dejarse el alma detrás de cada balón. Porque somos el Valencia. Y Mestalla es nuestra casa.
3: ¡Eso es!
1: ¡Eso, eso es!
2: Inmortalicemos este momento junto a nuestra casa.
3: ¡Por Mestalla!
7: ¡Por Mestalla! Mestalla.
8: El millor de VCF Media.
9: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
10: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
11: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
12: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
11: T'informem cada dia amb rigor.
13: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
11: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
14: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
11: Sense oblidar-nos del Mestalla.
15: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
11: Ni del femení.
16: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
11: Ni de la Academia.
17: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
11: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: VCF Radio. L'informatiu del València.

0: vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
1: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: pero que entra dentro de las reglas y de las normas, pues lo puede hacer, pues se defiende como puede y consiguió empatar el partido. Pero yo no dudo de la selección en absoluto.
1: Fernando Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia, lo dit, que vaya todo molt bé en ese partido homenaje de mai a Catadau, a Jaume Domènech, contornen les llegendes del Valencia. Un abraç.
0: Moltes gràcies, Jaume.
2: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
3: VCF Radio, la Academia.
1: Y anem con cada día en la actualidad de la Academia, que es la conta Vicent Burguete. ¿Qué tal, Vicent?
4: Bueno, espada, Robi, ¿cómo estem?
1: Bueno, pues hoy hem de contar les baixes que ya ha anunciat el València Mestalla de cara a la próxima temporada.
4: Sí, el moviment ja comença en oficines mirant la temporada que ve, que va ser la primera de Óscar Sánchez en Sansera en la banqueta del València Mestalla. Aixina que ja comencen a fer-se esos rasusos de vestuari i pues fins a 6 jugadors se acomiaden del València Mestalla.
1: En una baixa molt especial, tenim que dir, que és la de Javi Navarro, que ha estat molt de temps així en l'acadèmia i a més sent capità del Mestalla.
4: El capi, Javi Navarro es marxa després de 7 temporades així en Paterna, plegà en època cadet, va completar cadet, juvenil i també ixe par de temporades en el València Mestalla. La veritat que solament podem dir coses bones d'ell tant dins del camp com en el vestuari, aixina que des del València li deixem tota la sort del món. Ahir pues, fèiem ixa publicació especial agraint-li pues, ixa dedicació, l'entrega i el compromís. En el club ixes 7 temporades en l'acadèmia del València, por tanto, y se versale.
1: Pues sort, al bo de Javi Navarro. Anunciaren també més baixes, no?
4: Sí, anunciaren també la de 3 jugadors que han portat en algun moment el braçalet del València-Mestalla i del València, Oriol Martí, que va estar cedit esta temporada en la Unió Esportiva Olot, Andrés Caro, que ha estat lesionat tota la temporada, i Javi Pàmies. I això són els 3 jugadors que han portat el braçalet, que el València també li agraeix tot el seu compromís, i a banda, els últims en aplegar, que van ser Pere Joan i Pedro Gómez, van a plegar esta última temporada, aixina que també pues, li agraïm tot el que han aportat.
1: El treball del Mestalla, ja dic, en la eixa planificació esportiva de cara a l'any que ve, evidentment, pues, treballant en els fitxatges, en les renovacions que ja vos hem contat, i també pues, les baixes que se van anunciar el dia d'ahir. En el juvenil de la nostra acadèmia també tenim una baixa que comentar, no?
4: També Rubén Martínez, després de 13 temporades així en el València, pues, s'acomiada en les seues xarxes socials, aixina que des d'ací també li deixem molta sort al que ha sigut el capità d'este últim juvenil A d'Òscar Iaujo Rivera, l'alacantí que pues, partís i trobarà no des d'hi.
1: Bueno, pues ja dic, és l'actualitat del Mestalla en eixa planificació esportiva de l'equip d'Òscar Sánchez de cara la pròxima temporada. Esta setmana vos hem contat la renovació d'una de les joves promeses, un dels jugadors, d'una de les perles de l'acadèmia, Leslie Okai, en el seu dia també la contaren la d'Aaron Mayol, i el davanter i golejador del Mestalla també en la seua renovació. Anem a estar pendents també en els pròxims dies de més novetats i més renovacions, perquè en això s'està treballant, Vicent.
4: Bueno, sí, al final és lo que es passa, no? Ja que tenim un bloc molt sòlid i és una de les millors generacions de juvenils que ha passat per Paterna, com esta, com l'anterior, les que ha entrenat Óscar Sánchez, pues bueno, veient aquest ritme de competitivitat, veurem quins moviments hi ha en el mercat, però sí, prompte durem novetats. Les novetats que hi ha en compte han sigut

0: Es de David Otorbi, Mario Domínguez, Aaron Mayol y Leslie O'Kay, que son cuatro jugadores de camp, a banda del estratega, que es Óscar Sánchez, que también va a anunciar la segua renovación. Aixina que feixa sin renovación esperará en el Valencia Mestalla. Pues bueno, ya el último en parar va a ser Leslie, ese extrem esquerre, que va a acabar en molt bon peu la temporada després de patir i sa lesió que el va mantindre apartat de setembre a març. Però bueno, tant Leslie com Mario, com Otorbi i com Mayol han tingut un rendiment excel·lent en Óscar Sánchez.
1: I són renovacions importants, evidentment, de jugadors que han destacat en esta temporada en el Mestalla i que van a continuar formant-se així en l'acadèmia del València. I ja que estem en temps de Mundial i abans pues hem parlat del Mundial, bueno, tenim un rècord d'internacionals de jugadors en l'acadèmia que convé destacar, Vicent.
0: Parlem de jugadors destacats, com has dit, i també destaca l'acadèmia del València Club de Futbol, perquè és que és una de les acadèmies que més jugadors aporta al futbol internacional. Ja ho deia David Gordo fa un mes en el Clínic de Mestalla, que al final el València sempre és un camp de collita pròpia i on mira la Federació Espanyola, però és que no solament la Federació Espanyola mira Àsia Paterna, i és que 8 països més estan involucrats, fins a 9 internacionalitats diferents tenim Àsia Paterna, 30 jugadors, lo que se traduís, Robi, en que uno de cada 7 jugadors de l'Acadèmia del València en edat seleccionable és internacional. Són xifres espectaculars, fins a 30 jugadors que tenim internacionals.
1: Són 30 jugadors internacionals de l'Acadèmia que podem repassar en un momentet ràpid, i això és 30 internacionals, com dia Vicent, de diferents països, no només de la selecció espanyola i les categories inferiors.
0: Clar que sí, vaig uno a uno, però ràpidament. En Espanya sub-14, que era la primera generació, tenim a Liam Videla, Omar Galiana i Jorge Calomarde. En Espanya sub-15, a Ricard Pérez, Alfonso Calderón i Julián Mosquera. En la sub-16, Iván Valero, Daniel Sancho, David Albelda i Manu García. I això és protagonistes del Cadeta, junta a Nasser Maguri, en Marroc sub-16, i Santi del Río Piñeiro, en Canadà sub-17. En sub-17, en Espanya tenim a Iker Herrera, Hugo Giner i Marc Martínez, en Marroc a Ismail El Aoud, que ha disputat esa Copa Àfrica, i Andreas Pieri en Xipre. En sub-18 tenim a Jaume Durà i Pablo Moya en Espanya. En Marroc tenim també a Ismail, i en Espanya sub-19 a Carlos Alós i Rubén Muñoz de Morales, Rubi, en el Mestalla. Ucraïna sub-19 per a Jaroslav Boiko, Lituània sub-19 per a Dominika Staukas, Romania sub-19 per a Alinguera del juvenil, Espanya sub-20 en ese Mundial de Xile en hivern, Vicent Abril i Raúl Jiménez, un Vicent Abril que també ha anat en la sub-21 i altre que també estava en ese Mundial sub-20, però en Argentina era Alain Gómez, i per últim en el masculí està Dominika Staukas en Lituània sub-21. I en quant al femení, Irene Soler en Espanya sub-17, Hungria sub-17 representada en Olivia Pete, en Lituània sub-17 també Paulina Mokute, i en Hungria sub-19 Olivia Pete, que ha doblat internacionalitats.
1: Bueno, pues son 30 jugadors internacionals de l'Acadèmia del València, que ja dic que és un rècord, si comparem amb la temporada passada. Van ser 28 els internacionals de l'Acadèmia, que això diu del bon treball que se faci en la ciutat esportiva de Paterna i en totes les categories inferiors.
0: A més, fixa, Robi, que la temporada passada ja colgàvem ja pensàvem ese cartell de rècord en ISOS 28, pues esta temporada, una després, hem batit ese rècord, algo que no és res fàcil, i pues lo que diem, 30, que se diu pronte.
1: Bueno, pues més coses en l'actualitat de l'Acadèmia, perquè l'Academy World Cup, ese torneig que se disputarà així la pròxima setmana, en 15 equips de totes les acadèmies de tot el món que té el València, pues ja estan els preparatius. I de fet, Vicent, els primers equips ja arribaran este cap de setmana, no?
0: Els primers equips que ja arriben, pues, dels Estats Units, d'Arabia Saudí i de diferents països, clar, esta cinquena edició de l'Academy World Cup, que reunís a 15 equips dels Academy Programs d'Amèrica, Àsia, Europa i Oceania, del 25 al 28, així en la ciutat esportiva de Paterna. És un trofeu molt bonic i sobretot que se li dona valor a ese treball en la ombra durant tot l'any de la gent d'Academy Programs. I també, a banda d'aquest torneig del 25 al 28, Piruit, pues tenim tota la setmana ese Elite Camp en el que participa quasi un centenar de jugadors dels Academy Programs en un Elite Camp sub-17 i una Players Draft sub-14, tant masculí com femení, que són una selecció de jugadors dels diferents clubs internacionals conveniats en este programa de Academy Programs en el València Club de Futbol i pues 15 equips, com diguem, que participen de Amèrica, Àsia, Europa i Oceania. Òbviament els ambaixadors José Luis Gallà i Pauleta.
1: Gràcies, Vicent. La setmana que ve més coses de l'Acadèmia. Estem més contentos. Bueno, i continuem ara. També pues, contant-vos l'actualitat del València femení, encara que sense massa novetats, després del que han sigut pues, les renovacions que ja vos contarem d'Esther Gómez esta setmana, la setmana passada de Marta Mascarell, a l'espera, la pròxima setmana, de tindre més notícies en el que serà aquest projecte del València femení, Víctor, de cara al retorn a la Lliga F, a l'elit del futbol femení.
2: Y ya te puedo confirmar, Robi, que efectivamente volverán las noticias en cuanto a novedades se refiere de la plantilla de la próxima campaña para las futbolistas de Miquel Crespo. Después de las renovaciones, efectivamente, tanto de Mascarell en primer lugar como de Esther Gómez esta misma semana, está previsto que a inicios de la próxima semana tengamos más novedades en cuanto a confección de plantilla después de un año en el que el objetivo se ha conseguido, pero lógicamente hay que amoldar la plantilla, las necesidades a lo que va a ser la élite del fútbol femenino, a la máxima categoría con el regreso a la Liga F por parte del Valencia, el lugar al que le corresponde, así que la próxima semana tendremos noticias en cuanto a confección de plantilla se refiere.
1: Y así les contaré, como siempre, en el informativo del Valencia. També este cap de setmana, i ahir també pues, parlàvem amb Osvaldo Márquez, l'entrenador de València Inclusiu, perquè estan ja camí de Madrid, on demà pues, van a jugar aquesta fase final de la Lliga Genuine, el nostre equip València Inclusiu, de la Fundació del València, en la ciutat esportiva de futbol, de Las Rozas. Entrena la selecció espanyola, a la Federació de Futbol de Las Rozas, allí van a jugar ixe torneig i, bueno, la veritat és que ahir en seu deia Osvaldo Márquez, no? Estan encantats de jugar allí, de que la Federació Espanyola de Futbol s'hagi volcat també en esta fase final de la Lliga Genuine i on van a enfrontar-se a grans equips com el Barça o el Real Madrid.
3: Jugar en Las Rozas es un hecho que es la primera vez que sucede. Habla muy bien de la apuesta de la Federación Española de Fútbol por el fútbol inclusivo. Por lo tanto, tiene un valor añadido interesante. Esto es la primera vez que sucede. Y hay una colaboración directa entre la Liga y la Fundación de la Liga y la Federación Española, lo cual es muy resaltable que se unan para trabajar juntos por este colectivo, ¿no? O sea que, desde ese punto de vista, una alegría muy grande para todos. Sí. Y motiva muchísimo ir a jugar allí, motiva muchísimo esta última fase. Tenemos unos rivales de excepción, jugamos contra el Fútbol Club Barcelona, contra el Real Madrid y contra el Fuenlabrada. Por lo tanto, tenemos una fase que, bueno, a nivel motivacional no se puede pedir más. La verdad que hemos tenido unos resultados muy buenos esta temporada, desde todo punto de vista, desde el estrictamente deportivo y de estrictamente desde el fair play, que es una cosa que se valora muchísimo en esta competición y que tiene una importancia relevante a la hora de la clasificación, porque los desempates se hacen a través de la evaluación de fair play como primer punto a tener en cuenta. Y nosotros estamos teniendo un fair play excelente.
1: Sort al nostre València Inclusiu en eixa fase final de la Lliga Genuine que disputaran, ja diem, demà a Madrid en eixa ciutat de futbol de Las Rozas. I, bueno, continuant també l'actualitat social del València, dir que el València, el seu patrocinador principal, TM Grupo Inmobiliario, juntament amb la Lliga, han estat estos dies en Varsovia, promocionant els residencials de TM i també presentant el nou Mestalla en terres poloneses.

0: su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
1: VCF Radio, la Academia.
2: Y anem con cada día en la actualidad de la Academia, que es la conta Vicent Burguete. ¿Qué tal, Vicent?
3: Bueno, espada, Robi, ¿cómo estem?
2: Bueno, pues hoy hem de contar les baixes que ja ha anunciat el València Mestalla de cara a la próxima temporada.
3: Sí, el moviment ja comença en oficines mirant la temporada que ve, que va ser la primera de Óscar Sánchez en Sansera, en la banqueta del València Mestalla, aixina que ja comencen a fer-se esos rasusos de vestuari i pues fins a 6 jugadors se acomiaden del València Mestalla.
2: En una baixa molt especial, tenim que dir, que és la de Javi Navarro, que ha estat molt de temps així en l'Acadèmia i a més sent capità del Mestalla.
3: El capi, Javi Navarro, es marxa després de 7 temporades així en Paterna, plegar en època cadet, va completar cadet, juvenil i també ixe par de temporades en el València Mestalla. La veritat que solament podem dir coses bones d'ell tant dins del camp com en el vestuari, aixina que des del València li deixem tota la sort del món. Ahir pues, feia missa publicació especial agraint-li pues, ixa dedicació, l'entrega i el compromís en el club ixes 7 temporades en l'Acadèmia del València, por tanto, y se versale.
2: Pues sort, al bo de Javi Navarro, anunciaren també més baixes, no?
3: Sí, anunciaren també la de 3 jugadors que han portat en algun moment el braçalet del València Mestalla i del València, Oriol Martí, que va estar cedit esta temporada en la Unió Esportiva Olot, Andrés Caro, que ha estat lesionat tota la temporada, i Javi Pàmies. I això són els 3 jugadors que han portat el braçalet, que el València també li agraeix tot el seu compromís, i a banda, els últims en aplegar, que van ser Pere Joan i Pedro Gómez, van a plegar esta última temporada, aixina que també pues, li agraïm tot el que han aportat.
2: El treball del Mestalla, ja dic, en la eixa planificació esportiva de cara a l'any que ve, evidentment, pues, treballant en els fitxatges, en les renovacions que ja vos hem contat, i també pues, en les baixes que se van anunciar el dia d'ahir. En el juvenil de la nostra acadèmia també tenim una baixa que comentar, no?
3: També Rubén Martínez, després de 13 temporades així en el València, pues, s'acomiada en les seues xarxes socials, aixina que des d'ací també li deixem molta sort al que ha sigut el capità d'este últim juvenil A d'Òscar Iaujo i Rivera, l'alacantí que pues, partís i trobarà no destí.
2: Bueno, pues ja dic que és l'actualitat del Mestalla en eixa planificació esportiva de l'equip d'Òscar Sánchez de cara la pròxima temporada. Esta setmana vos hem contat la renovació d'una de les joves promeses, un dels jugadors d'una de les perles de l'acadèmia, Leslie Okai, en el seu dia també la contaren la d'Aaron Mayol i el davanter i golejador del Mestalla també en la seva renovació. Anem a estar pendents també en els pròxims dies de més novetats i més renovacions, perquè en això s'està treballant, Vicent.
3: Bueno, sí, al final és en lo que es basa, no? Ja que tenim un bloc molt sòlid i és una de les millors generacions de juvenils que ha passat per Paterna, com esta, com l'anterior, les que ha entrenat Óscar Sánchez, pues bueno, veient aquest ritme de competitivitat, veurem quins moviments hi ha en el mercat, però sí, prompte durem novetats. Les novetats que ja hem contat han sigut les de David Otorbi, Mario Domínguez, Aaron Mayol i Leslie Okai, que són 4 jugadors de camp, a banda del estratega, que és Óscar Sánchez, que també va anunciar la seua renovació. Aixina que fins a 5 renovacions per ara en el València Mestalla, pues bueno, ja l'últim en parar va ser Leslie, ese extrem esquerre que va acabar en molt bon peu la temporada després de patir i lesió que el va mantindre apartat de setembre a març, però bueno, tant Leslie com Mario, com Otorbi i com Mayol han tingut un rendiment excel·lent en Óscar Sánchez.
2: I són renovacions importants, evidentment, de jugadors que han destacat en esta temporada en el Mestalla i que van a continuar formant-se així en l'acadèmia del València. I ja que estem en temps de Mundial i abans pues hem parlat del Mundial, bueno, tenim un rècord d'internacionals de jugadors en l'acadèmia que convé destacar, Vicent.
3: Parlem de jugadors destacats, com has dit, i també destaca l'acadèmia del València Club de Futbol, perquè és que és una de les acadèmies que més jugadors aporta al futbol internacional. Ja ho deia David Goro fa un mes en el Clínic de Mestalla, que al final el València sempre és un camp de collita pròpia i on mira la Federació Espanyola, però és que no solament la Federació Espanyola mira Àsia Paterna, i és que 8 països més estan involucrats, fins a 9 internacionalitats diferents tenim així en Paterna, 30 jugadors, lo que se traduís, Robi, en que un

0: Uno de cada 7 jugadores de la Academia del Valencia en edad seleccionable es internacional. Son cifres espectaculars fins a 30 jugadors que tenim internacionals.
1: Són 30 jugadors internacionals de l'Academia que podem repassar en un momentet ràpid. I això és 30 internacionals, com dia Vicent, de diferents països, no només de la selecció espanyola i les categories inferiors.
0: Clar que sí, vaig uno a uno, però ràpidament. En Espanya sub-14, que era la primera generació, tenim a Liam Videla, Omar Galiana i Jorge Calomarde. En Espanya sub-15, a Ricard Pérez, Alfonso Calderón i Julián Mosquera. En la sub-16, Iván Valero, Daniel Sancho, David Albelde i Manu García. I això és protagonistes del Cadeta, junta a Anas El Maghouri, en Marroc sub-16, i Santi del Río Piñeiro, en Canadà sub-17. En sub-17, en Espanya tenim a Iker Herrera, Hugo Giner i Marc Martínez, en Marroc a Ismail El Aoud, que ha disputat esa Copa Àfrica, i Andreas Pieri, en Xipre. En sub-18 tenim a Jaume Durà i Pablo Moya, en Espanya. En Marroc tenim també a Ismail, i en Espanya sub-19 a Carlos Alós i Rubén Muñoz de Morales, Rubi en el Mestalla. Ucraïna sub-19 per a Jaroslav Boiko, Lituània sub-19 per a Dominika Staukas, Romania sub-19 per a Alinguera del juvenil, Espanya sub-20 en ese Mundial de Xile en hivern, Vicent Abril i Raúl Jiménez, un Vicent Abril que també ha anat en la sub-21 i altre que també estava en ese Mundial sub-20, però en Argentina era Alain Gómez, i per últim en el masculí està Dominika Staukas en Lituània sub-21. I en quant al femení, Irene Soler en Espanya sub-17, Hungria sub-17 representada en Olivia Pete, en Lituània sub-17 també Paulina Mokute, i en Hungria sub-19 Olivia Pete, que ha doblat internacionalitats.
1: Bueno, pues son 30 jugadors internacionals de l'Acadèmia del València, que ja dic que és un rècord, si comparem amb la temporada passada. Van ser 28 els internacionals de l'Acadèmia, que això diu del bon treball que se faci en la ciutat esportiva de Paterna i en totes les categories inferiors.
0: A més, fixa, Robi, que la temporada passada ja colgàvem ese cartell de rècord en ISOS 28, pues esta temporada, una després, hem batit ese rècord, algo que no és res fàcil, i pues lo que diem, 30, que se diu pronte.
1: Bueno, pues més coses en l'actualitat de l'Acadèmia, perquè l'Academy World Cup, ese torneig que se disputarà així la pròxima setmana, en 15 equips de totes les acadèmies de tot el món que té el València, pues ja estan els preparatius. I de fet, Vicent, els primers equips ja arribaran este cap de setmana, no?
0: Els primers equips que ja arriben, pues, dels Estats Units, d'Arabia Saudí i de diferents països, clar, esta cinquena edició de l'Academy World Cup, que reunís a 15 equips dels Academy Programs d'Amèrica, Àsia, Europa i Oceania, del 25 al 28, així en la ciutat esportiva de Paterna. És un trofeu molt bonico i sobretot que se li dona valor a aquest treball en la ombra durant tot l'any de la gent d'Academy Programs. I també, a banda d'aquest torneig del 25 al 28, pues tenim tota la setmana ese Elite Camp en el que participa quasi un centenar de jugadors dels Academy Programs en un Elite Camp sub-17 i una Players Draft sub-14, tant masculí com femení, que són una selecció de jugadors dels diferents clubs internacionals conveniats en este programa de Academy Programs en el València Club de Futbol, i pues 15 equips, com diguem, que participen d'Amèrica, Àsia, Europa i Oceania. Òbviament els ambaixadors José Luis Gallà i Pauleta.
1: Gràcies, Vicent. La setmana que ve, més coses de l'Acadèmia. Estem contents. Bueno, i continuem ara. També, pues, contant-vos l'actualitat del València femení, encara que sense massa novetats, després del que han sigut pues, les renovacions que ja vos contarem d'Esther Gómez esta setmana, la setmana passada de Marta Mascarell, a l'espera, la pròxima setmana, de tindre més notícies en el que serà aquest projecte, el València femení, Víctor, de cara al retorn a la Lliga F, a l'elit del futbol femení.
2: Y ya te puedo confirmar, Robi, que efectivamente volverán las noticias en cuanto a novedades se refiere de la plantilla de la próxima campaña para las futbolistas de Miquel Crespo. Después de las renovaciones, efectivamente, tanto de Mascarell en primer lugar como de Esther Gómez esta misma semana, está previsto que a inicios de la próxima semana tengamos más novedades en cuanto a confección de plantilla, después de un año en el que el objetivo se ha conseguido, pero lógicamente hay que amoldar la plantilla, las necesidades, a lo que va a ser la élite del fútbol femenino, a la máxima categoría, con el regreso a la Liga F por parte del Valencia, el lugar al que le corresponde. Así que la próxima semana tendremos noticias en cuanto a confección selección de plantilla se refiere.
1: Y así les contaré, como siempre, en el informativo del Valencia. También este cap de semana, y ayer también pues parlàvem amb Osvaldo Márquez, el entrenador de Valencia Inclusiu, porque están ya camí de Madrid, on demà pues van a jugar esa fase final de la Lliga Genuine, el nostre equip Valencia Inclusiu, de la Fundació del València, en la Ciutat Esportiva de Futbol de Las Rozas. Entrena la selecció espanyola, a la Federació de Futbol de Las Rozas. Allí van a jugar ixe torneig. I, bueno, la veritat és que ahir en seu deia, Osvaldo Márquez, no? Estan encantats de jugar allí, de que la Federació Espanyola de Futbol s'hagi volcat també en esta fase final de la Lliga Genuine, y on van a enfrentarse a grandes equipos como el Barça o el Real Madrid.
3: Jugar en Las Rozas es un hecho que es la primera vez que sucede. Habla muy bien de la apuesta de la Federación Española de Fútbol por el fútbol inclusivo. Por lo tanto, tiene un valor añadido interesante. Esto es la primera vez que sucede. Y hay una colaboración directa entre la Liga y la Fundación de la Liga y la Federación Española, lo cual es muy resaltable, que se unan para trabajar juntos por este colectivo, ¿no? O sea que, desde ese punto de vista, una alegría muy grande para todos. Sí. Y motiva muchísimo ir a jugar allí, motiva muchísimo esta última fase. Tenemos unos rivales de excepción, jugamos contra el Fútbol Club Barcelona, contra el Real Madrid y contra el Fuenlabrada. Por lo tanto, tenemos una fase que, bueno, a nivel motivacional no se puede pedir más. La verdad que hemos tenido unos resultados muy buenos esta temporada, desde todo punto de vista, desde el estrictamente deportivo y de estrictamente desde el fair play, que es una cosa que se valora muchísimo en esta competición y que tiene una importancia relevante a la hora de la clasificación, porque los desempates se hacen a través de la evaluación de fair play como primer punto a tener en cuenta. Y nosotros estamos teniendo un fair play excelente.
1: Sort al nostre València Inclusiu en ixa fase final de la Lliga Genuine, que disputaran, ja diem, demà a Madrid, en ixa Ciutat de Futbol de Las Rozas. I, bueno, continuant també l'actualitat social del València, dir que el València, el seu patrocinador principal, TM Grupo Inmobiliario, juntament amb la Lliga, han estat estos dies en Varsovia, promocionant els residencials de TM i també presentant el nou Mestalla en terres poloneses.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es l'11 del València que ja ho hem dit. Vull vol guanyar, allunyar-se de Sens, pujar posicions en la classificació. En la porteria ve de fer un molt bon partit davant Osasuna. Segur i ferm. El de Macedònia, Stole Dimitrievski. Defensa banda dreta per al portuguès Thierry Rendal. Parella de centrals. Ahí consolidat en l'equip titular. El basc Unai Núñez, acompanyat pel suís, ahí Fermi Segur. Era Aixomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Centra el camp i se doble pivot efectiu i que funciona molt bé. L'argentí, el campió del món, Guido Rodríguez, i el de Xilet, Javi Guerra. Les bandes per al Sevilla, per a l'ex de l'Alavés, partit muy especial per a Luis Rioja, i el belga Largi Ramazzani, que està en un gran moment, porta 4 gols. La mitja punta, buen llibertat de moviments per al suís Filip Urinić, i dalt el nigerià, el que sempre aporta coses interessants, Sadiq Umar. Per part de l'Alavés, de Quique Sánchez Flores, en la porteria un ex del València, el de Xavi, a Toni Sivera. Defensa de 4 per a Nahuel Tenagli en banda dreta. Protesson i Pacheco central, Johnny Otto en banda esquerra. Centra el camp, doble pivot per a John Guridi i el capità Antonio Blanco. Les bandes per a Carles Aleñá, Ángel Pérez. En la davantera estarà un ex de l'Acadèmia, del juvenil Toni Martínez, i l'argentí, el golejador desde Alavés, Lucas Boye. Chiulará el debutante, el andaluz Guzmán Mansilla. Estará chuda per bar per del Cerro Grande. Guantara se va a guardar un respetuoso minuto de silencio per la memoria y en el record de María Desamparados Garrigues Trenor, abonada més de 70 anys en el València.

0: En el juvenil de la nuestra academia también tenemos una baixa que comentar, ¿no?
1: También Rubén Martínez, después de a 13 temporadas así en el Valencia, pues se acomiada en les seues xarxes socials, sinó que desde así también le eche molta sort al que ha sido el capitán de este último juvenil A de Óscar y Ojo Rivera, el Alacantí que pues partís y trobarán no desde.
0: Bueno, pues ya di que es la actualidad del Mestalla, inicia planificación esportiva del equipo de Óscar Sánchez de cara a la próxima temporada. Esta semana vos hem contat la renovación de una de las jóvenes promesas, un de los jugadores, de una de las perles de la academia, Leslie Okai, en su día también la contar en la de Aaron Mayol, y la davanter y golechador del Mestalla, también la segua renovación. Anem a estar pendents també en els pròxims dies de més novetats i més renovacions, perquè en això s'està treballant, Vicent.
1: Bueno, sí, al final és en lo que es basa, no? Ja que tenim un bloc molt sòlid i és una de les millors generacions de juvenils que ha passat per Paterna, com esta, com l'anterior, les que ha entrenat Óscar Sánchez, pues bueno, veient i ser ritme de competitivitat, veurem quins moviments hi ha en el mercat, però sí, prompte durem novetats. Les novetats que hi ha en compte han sigut les de David Otorbi, Mario Domínguez, Aaron Mayol i Leslie Okai, que són quatre jugadors de camp, a banda del estratega, que és Óscar Sánchez, que també va anunciar la seua renovació. Així que fins a cinc renovacions per ara en el València-Mestalla, pues bueno, ja l'últim en parar va ser Leslie, ese extrem esquerre, que va acabar en molt bon peu la temporada després de patir i sa lesió que el va mantindre apartat de setembre a març, però bueno, tant Leslie com Mario, com Otorbi i com Mayol han tingut un rendiment excel·lent en Óscar Sánchez.
0: I són renovacions importants, evidentment, de jugadors que han destacat en esta temporada en el Mestalla i que van a continuar formant-se així en l'Acadèmia del València. I ja que estem en temps de Mundial i abans pues hem parlat del Mundial, bueno, tenim un rècord d'internacionals de jugadors en l'acadèmia que convé destacar, Vicent.
1: Parlem de jugadors destacats, com has dit, i també destaca l'acadèmia del València Club de Futbol, perquè és que és una de les acadèmies que més jugadors aporta al futbol internacional. Ja ho deia David Gordo fa un mes en el Clínic de Mestalla, que al final el València sempre és un camp de collita pròpia i on mira la Federació Espanyola, però és que no solament la Federació Espanyola mira Àsia Paterna, i és que 8 països més estan involucrats, fins a 9 internacionalitats diferents tenim així en Paterna, 30 jugadors, lo que se traduís, Robi, en que uno de cada 7 jugadors de l'Acadèmia del València en edat seleccionable és internacional. Són xifres espectaculars, fins a 30 jugadors que tenim internacionals.
0: Són 30 jugadors internacionals de l'Acadèmia que podem repassar en un momentet ràpid, i això és 30 internacionals, com dia Vicent, de diferents països, no només de la selecció espanyola i les categories inferiors.
1: Clar que sí, vaig uno a uno, però ràpidament. En Espanya sub-14, que era la primera generació, tenim a Liam Videla, Omar Galiana i Jorge Calomarde. En Espanya sub-15, a Ricard Pérez, Alfonso Calderón i Julián Mosquera. En la sub-16, Iván Valero, Daniel Sancho, David Albelde i Manu García. Això és protagonista del Cadeta, junta a Nasser Maguri, en Marroc sub-16, i Santi del Río Piñeiro, en Canadà sub-17. En sub-17, en Espanya tenim a Iker Herrera, Hugo Giner i Marc Martínez, en Marroc a Ismail El Aoud, que ha disputat esa Copa Àfrica, i Andreas Pieri, en Xipre. En sub-18 tenim a Jaume Durà i Pablo Moya en Espanya. En Marroc tenim també a Ismail, i en Espanya sub-19 a Carlos Alós i Rubén Muñoz de Morales, Rubi, en el Mestalla. Ucraïna sub-19 per a Jaroslav Boiko, Lituània sub-19 per a Dominika Staukas, Romania sub-19 per a Alinguera del juvenil, Espanya sub-20 en ese Mundial de Xile en hivern, Vicent Abril i Raúl Jiménez, un Vicent Abril que també ha anat en la sub-21, i altre que també estava en ese Mundial sub-20, però en Argentina era Alain Gómez, i per últim en el masculí està Dominika Staukas en Lituània sub-21. I en quant al femení, Irene Soler en Espanya sub-17, Hongria sub-17 representada en Olivia Pete, en Lituània sub-17 també Paulina Mokute, i en Hongria sub-19 Olivia Pete, que ha doblat internacionalitats.
0: Bueno, pues son 30 jugadors internacionals de l'Acadèmia del València, que ja dic que és un rècord, si comparem amb la temporada passada. Van ser 28 els internacionals de l'Acadèmia, que això diu del bon treball que se faci en la ciutat esportiva de Paterna i en totes les categories inferiors.
1: A més, fixa, Robi, que la temporada passada ja colgàvem ja pensàvem en ese cartell de rècord en ISOS 28, pues esta temporada, una després, hem batit ese rècord

0: algo que no es res fácil, y pues lo que dime, 30, que se diu pronto.
1: Bueno, pues més coses en l'actualitat de l'Acadèmia, perquè l'Acadèmia World Cup, ese torneig que se disputarà així la pròxima setmana, en 15 equips de totes les acadèmies de tot el món que té el València, pues ja estan els preparatius. I de fet, Vicent, els primers equips ja arribaran este cap de setmana, no?
0: Els primers equips que ja arriben, pues, d'Estats Units, d'Arabia Saudí i de diferents països, clar, esta cinquena edició de l'Academy World Cup, que reunís a 15 equips dels Academy Programs d'Amèrica, Àsia, Europa i Oceania, del 25 al 28, així en la ciutat esportiva de Paterna. És un trofeu molt bonic i sobretot que se li dona valor a aquest treball en l'ombra durant tot l'any de la gent d'Academy Programs. I també, a banda d'aquest torneig del 25 al 28, pues tenim tota la setmana i se Elite Camp, en el que participa quasi un centenar de jugadors dels Academy Programs en un Elite Camp sub-17 i una Players Draft sub-14, tant masculí com femení, que són una selecció de jugadors dels diferents clubs internacionals conveniats en este programa de Academy Programs en el València Club de Futbol, i pues 15 equips, com diguem, que participen d'Amèrica, Àsia, Europa i Oceania. Òbviament els ambaixadors, José Luis Gallà i Pauleta.
1: Gràcies, Vicent. La setmana que ve, més coses de l'Acadèmia. Estem més contentos. Bueno, i continuem ara. També, pues, contant-vos l'actualitat del València femení, encara que sense massa novetats, després del que han sigut, pues, les renovacions que ja vos contarem d'Esther Gómez esta setmana, la setmana passada, de Marta Mascarell, a l'espera, la pròxima setmana, de tindre més notícies en el que serà aquest projecte, el València femení, Víctor, de cara al retorn a la Lliga F, a l'elit del futbol femení.
2: Y ya te puedo confirmar, Robi, que efectivamente volverán las noticias en cuanto a novedades se refiere de la plantilla de la próxima campaña para las futbolistas de Miquel Crespo. Después de las renovaciones, efectivamente, tanto de Mascarell en primer lugar como de Esther Gómez esta misma semana, está previsto que a inicios de la próxima semana tengamos más novedades en cuanto a confección de plantilla, después de un año en el que el objetivo se ha conseguido, pero lógicamente hay que amoldar la plantilla, las necesidades, a lo que va a ser la élite del fútbol femenino, a la máxima categoría, con el regreso a la Liga F por parte del Valencia, el lugar al que le corresponde. Así que la próxima semana tendremos noticias en cuanto a confección de plantilla se refiere.
1: Y así les contaré, como siempre, en el informativo del Valencia. També este cap de setmana, i ahir també, pues, parlàvem amb Osvaldo Márquez, l'entrenador de València Inclusiu, perquè estan ja camí de Madrid, on demà, pues, van a jugar aquesta fase final de la Lliga Genuín, el nostre equip València Inclusiu, de la Fundació del València, en la ciutat esportiva de futbol de Las Rozas. Entrena la selecció espanyola, a la Federació de Futbol de Las Rozas. Allí van a jugar ixe torneig. I, bueno, la veritat és que ahir en seu deia Osvaldo Márquez, no? Estan encantats de jugar allí, de que la Federació Espanyola de Futbol s'hagi volcat també en esta fase final de la Lliga Genuín, y on van a enfrentarse a grandes equipos como el Barça o el Real Madrid.
3: Jugar en Las Rozas es un hecho que es la primera vez que sucede. Habla muy bien de la apuesta de la Federación Española de Fútbol por el fútbol inclusivo, por lo tanto tiene un valor añadido interesante. Esto es la primera vez que sucede y hay una colaboración directa entre la Liga y la Fundación de la Liga y la Federación Española, lo cual es muy resaltable, que se unan para trabajar juntos por este colectivo, ¿no? O sea que, de ese punto de vista, una alegría muy grande para todos. Sí. Y motiva muchísimo ir a jugar allí, motiva muchísimo esta última fase. Tenemos unos rivales de excepción, jugamos contra el Fútbol Club Barcelona, contra el Real Madrid y contra el Fuenlabrada. Por lo tanto, tenemos una fase que, bueno, a nivel motivacional no se puede pedir más. La verdad que hemos tenido unos resultados muy buenos esta temporada, desde todo punto de vista, desde el estrictamente deportivo y de estrictamente desde el fair play, que es una cosa que se valora muchísimo en esta competición y que tiene una importancia relevante a la hora de la clasificación, porque los desempates se hacen a través de la evaluación de fair play como primer punto a tener en cuenta. Y nosotros estamos teniendo un fair play excelente.
1: Sort al nostre València, inclusiu en ixa fase final de la Lliga Genuïn que disputaran, ja diem, demà a Madrid, en ixa ciutat de futbol de Las Rozas. I, bueno, continuant també l'actualitat social del València, dir que el València, el seu patrocinador principal, TM Grupo Inmobiliario, juntament amb la Lliga, han estat estos dies en Varsovia, promocionant els residencials de TM i també presentant el nou Mestalla en terres poloneses.

0: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
3: Hola, soc Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
0: VCF Radio, Amunt València.
3: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
4: Ay, perdón.
3: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004. La Liga nos hicieron ser el mejor equipo del mundo.
5: Se la lleva el Valencia, que puede hacer el doblete. Sí, con
3: la pasión del 71.
5: El Valencia equipo.
3: Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica.
6: La final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
3: Un sentimiento eterno.
7: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
3: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
4: Un agua, porfa.
8: Son 125 pesetas.
3: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
4: También es el mío.
0: Mestalla és etern. Campanya renovació abonaments del València Club de Futbol temporada 26-27. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
9: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen...
0: Van a escuchar una reemisión del informatiu.

0: destacat en esta temporada en el Mestalla y que van a continuar formándose así en la Academia del Valencia. Y ya que estem en test de Mundial y abans pues hem parlat del Mundial, bueno, tenim un rècord d'internacionals de jugadors en l'acadèmia que convé destacar, Vicent.
1: Parlem de jugadors destacats, com has dit, i també destaca l'acadèmia del València Club de Futbol, perquè és que és una de les acadèmies que més jugadors aporta al futbol internacional. Ja ho deia David Gordo fa un mes en el Clínic de Mestalla, que al final el València sempre és un camp de collita pròpia i on mira la Federació Espanyola, però és que no solament la Federació Espanyola mira Àsia Paterna, i és que 8 països més estan involucrats, fins a 9 internacionalitats diferents tenim Àsia Paterna, 30 jugadors, lo que se traduís, Robi, en que uno de cada 7 jugadors de l'Acadèmia del València en edat seleccionable és internacional. Són xifres espectaculars, fins a 30 jugadors que tenim internacionals.
0: Són 30 jugadors internacionals de l'Acadèmia, que podem repassar en un momentet ràpid, i això és 30 internacionals, com dia Vicent, de diferents països, no només de la selecció espanyola i les categories inferiors.
1: Clar que sí, vaig uno a uno, però ràpidament. En Espanya sub-14, que era la primera generació, tenim a Liam Videla, Omar Galiana i Jorge Calomarde. En Espanya sub-15, a Ricard Pérez, Alfonso Calderón i Julián Mosquera. En la sub-16, Iván Valero, Daniel Sancho, David Albelda i Manu García. Això són protagonistes del Cadeta, junta a Nasser Maguri, en Marroc sub-16, i Santi del Río Piñeiro, en Canadà sub-17. En sub-17, en Espanya tenim a Iker Herrera, Hugo Giner i Marc Martínez, en Marroc a Ismail El Aoud, que ha disputat aquesta Copa Àfrica, i Andreas Pieri, en Xipre. En sub-18 tenim a Jaume Durà i Pablo Moya en Espanya. En Marroc tenim també a Ismail, i en Espanya sub-19 a Carlos Alós i Rubén Muñoz de Morales, Rubi, en el Mestalla. Ucraïna sub-19 per a Jaroslav Boiko, Lituània sub-19 per a Dominika Staukas, Romania sub-19 per a Alinguera del juvenil, Espanya sub-20 en aquest Mundial de Xile en hivern, Vicent Abril i Raúl Jiménez, un Vicent Abril que també ha anat en la sub-21 i altre que també estava en ese Mundial sub-20, però en Argentina era Alain Gómez, i per últim en el masculí està Dominika Staukas en Lituània sub-21. I en quant al femení, Irene Soler en Espanya sub-17, Hongria sub-17 representada en Olivia Pete, en Lituània sub-17 també Paulina Mokute, i en Hongria sub-19 Olivia Pete, que ha doblat internacionalitats.
0: Bueno, pues son 30 jugadors internacionals de l'Acadèmia del València, que ja dic que és un rècord, si comparem amb la temporada passada. Van ser 28 els internacionals de l'Acadèmia, que això diu del bon treball que se faci en la ciutat esportiva de Paterna i en totes les categories inferiors.
1: A més, fixa, Robi, que la temporada passada ja colgàvem ese cartell de rècord en ISOS 28, pues esta temporada, una després, hem batit ese rècord, algo que no és res fàcil, i pues lo que diem, 30, que se diu pronto.
0: Bueno, pues més coses en l'actualitat de l'Acadèmia, perquè l'Academy World Cup, ese torneig que se disputarà així la pròxima setmana en 15 equips de totes les acadèmies de tot el món que té el València, pues ja estan els preparatius. I de fet, Vicent, els primers equips ja arribaran este cap de setmana, no?
1: Els primers equips que ja arriben, pues, dels Estats Units, d'Arabia Saudí i de diferents països, clar, esta cinquena edició de l'Academy World Cup, que reunís a 15 equips dels Academy Programs d'Amèrica, Àsia, Europa i Oceania, del 25 al 28, així en la ciutat esportiva de Paterna. És un trofeu molt bonico i sobretot que se li dona valor a ese treball en la ombra durant tot l'any de la gent d'Academy Programs. I també, a banda d'aquest torneig del 25 al 28, pues tenim tota la setmana i se Elite Camp en el que participa quasi un centenar de jugadors dels Academy Programs en un Elite Camp sub-17 i una Players Draft sub-14, tant masculí com femení, que són una selecció de jugadors dels diferents clubs internacionals conveniats en este programa de Academy Programs en el València Club de Futbol, i pues 15 equips, com diguem, que participen de Amèrica, Àsia, Europa i Oceania. Òbviament els ambaixadors, José Luis Gallà i Pauleta.
0: Gràcies, Vicent. La setmana que ve, més coses de l'Acadèmia. Més contento. I millor. Bueno, i continuem ara. També pues, contant-vos l'actualitat del València femení, encara que sense massa novetats, després del que han sigut pues, les renovacions que ja vos contarem d'Esther Gómez esta setmana, la setmana passada de Marta Mascarell, a l'espera, la pròxima setmana, de tindre més notícies en el que serà aquest projecte del València femení, Víctor, de cara al retorn a la Lliga F, a l'elit del

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.
3: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ADN VCF.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells, per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes, està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Què n'hi ha que fer?
2: Són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu... com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: I per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: resto de persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll sigui la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla, sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer, sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no ha tenido ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo sol considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, si, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps per hiperpressió, és a dir, si hi ha una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte. ¿Vale? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. ¿Vale? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues totes derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.
10: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
11: Un sentimiento eterno.
12: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
13: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè, bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i, donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja, pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix. Encara que pugui tindre una sintomatologia semblant, el tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat. Sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps. La grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: Al principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associades o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tractament simptomàtic pot ser el tractament del paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, un suc de llima, en un poc de mel... Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si farem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: Y en el moño también. El otro día estaba viendo así en front una mare que estaba en el secador, en el xugacabells, al chiquet, y estaba donali, porque claro, tenía el moño un peliu llarg, y claro, y si es de entrenar, te duches, y si es en el moño mañat, pues el costipat está ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat per aquest moment no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en el que ells aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. Y bueno, pues a partir de ahora, cuando venga el fred, ahora cuando venga este diumenge, a abrigarse, a seguir estos consejos que nos dona el doctor Juan Aliaga, y a tratar de hacer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
9: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
10: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
11: Hola, soy Vicent Abril. Escolta els partits del Mestalla en VCF Media Radio.